cotxe. Ma cosa que ja fa? Mas anarà a signar. Jo sent sigui l'un pot si xucant va. Hasta Luciana que passeix, passeix al lents, per tenir-se, per